0: Por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimecres 30 de setembre, avui sí, avui l'últim dia del mes de setembre, cada vegada més a prop de la Fira i Festes de Gandia. Només a dos dies per veure el tio de la porra, que ja saben que ens visita el divendres, anunciant este inici de les festivitats. Però mentrestant, tots estem mirant al cel.

0: Home, no sé si un huracán, però algo de pluja crec que sí que tindrem. Ens deixarà l'oratge, tindre unes festes en pau? Pues li ho preguntem, com sempre, als qui saben. Però ja els avance que de cara a demà estem en alerta groga per pluja, segons AEMET, des de les 14 hores, des de les 2 del migdia, i fins a les 00, és a dir, fins a les 12 de la nit. Jordi Payà, meteoròleg, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
0: Com bueno, estan? Preocupats. Sí, sí, estem preocupats, estem mirant al cel, però sí. Això, com estan les previsions més exactament, per als dies de...
1: Bueno, recordem que la setmana passada parlàrem, sí, i que diguérem, segurament tornarem a parlar en breu, perquè, bueno, la situació tenia pinta de que anava a canviar, que anava a inestabilitzar-se l'oratge i tot just coincidim en fira, ¿vale?
0: Sí.
1: És el més normal i natural del món. És el millor que ens pot passar. És beneficiós, sobretot si plou en moderació, que esperem que en principi no es tracta d'una situació, diguem, massa delicada ni massa, diguem, que ens puga, diguem, portar de cap ni que vagi a donar problemes. Però sí que és cert és que avui acabem el mes de setembre i acabem ja per els primers senyals de que la tardor vol manifestar-se per fi, el pla que es manifesta justament coincident en fira. Vale. Anem al gra. Demà, com tu molt bé has dit, estem en avís groc a la Safor. Podria ser pitjor, en Castelló estarà en avís taronja, vull dir, al nord de Castelló. Bueno, jo el que vull dir-te d'això, a part de fer un poc de broma, és que la Safor és la Safor. I la Safor té unes muntanyes molt boniques, però molt punyeteres o molt especials des del punt de vista meteorològic, que, diguem, ho accentuen tot. I qualsevol núvol que pugui créixer cap a dalt, pues les muntanyes l'obliguen a créixer encara més i per això és una de les zones més plujoses de la Comunitat Valenciana, la Safor, junta a la Marina. I en aquestes situacions, moltes voltes hi ha previsió de que plogui a Castelló i després va i resulta que el més plou és a la zona de Barx. Val? Pues bueno, hem de seguir l'evolució. El que sí que tinc clar és que anem a tindre una oratge més variable, més inestable, més insegura a partir de demà. Després, a mi com a meteoròleg, és l'època de l'any que més m'agrada a l'hora de fer previsions, perquè és una autèntica bogeria, consultes els models i un dia te diuen va ploure molt a Castelló, l'endemà diuen no, pues va ser a Safor. Després no va estar plovent de forma continuada i persistent a tota hora, però no veig que escampi ben bé fins diumenge de matí, jo crec que ja ho començarà a escampar, encara que queden restes d'estabilitat, però tenim aquest període de temps on l'oratge va ser inestable, variable, insegur, incert, des de demà fins pràcticament tota la jornada de dissabte i primera hora de diumenge. Clar, coincidint en fira. No són bones notícies, però és el que hi ha, doncs, paraigües en mà i oratge de tardor per a fira. I ja seguir la evolució i a seguir els avisos és molt important, perquè els avisos no són una previsió, sempre indiquen, ja ho comentem moltes voltes, què és el que pot passar. Entonces, pues, bueno, és molt important que prenguem les mesures oportunes davant de com vaig evolucionar l'oratge. I a mi hi ha gent que m'està preguntant ja quin oratge farà per al 9 d'octubre. Imagina't, en els dubtes... Sí, és de veres, és així.
0: Sí, també ho he pensat,
1: així. Claro, jo, però... A banda de compromisos, de mitjans de comunicació, tinc una amiga que em diu que un amic molt d'ella fa l'entrada de bandes d'Albaida. Pues, què vols que el digues? És que no tenim encara ben clar què és el que va passar este cap de setmana. Sí, tenim clar que va ser un oratge variable, insegur i segurament passat per aigua amb pluges que localment poden ser localment intenses i en forma de tempesta. Però clar, després hi ha que anar el dia a dia i d'ací a 9 d'octubre tots tenim pont on volem tindre vacances i ser possible el sol i bones temperatures, però tindrem el que tindrem. De moment, anem a agafar paraigües per la fira i anem a seguir l'evolució de l'oratge.
0: Però, per tant, o sea, plourà, això segur...
1: No te queda clar, eh?
0: No, és que les meues ganes de que no ploga...
1: Ja ho sé. Però... T'ho vaig a dir en mayúscules.
0: Va ploure.
1: Localment va ploure amb intensitat moderada forta. No estarà plovent durant tot el dia.
0: Ah, això ara, és el que volia preguntar.
1: Hi haurà moments que s'enganxarà i plourà. Què vol dir això? Que en funció de com evolucione, hi haurà moments en què potser a mi em dona que demà, a partir de les 12, tu has dit les 14 hores, que és diguem, l'hora que ha posat a Emet per al tema de l'avís.
0: Sí. Val.
1: Però jo crec que se pot avançar un poquet fet des de les 12 fins a entrada d'esprada o la mitjanit, pues bueno, evidentment va estar plovent. No estarà plovent tot el rato, però hi haurà moments que podrà ploure. Ahí sí que jo crec que està garantida la pluja. Després, divendres, amb intermitències, també va ser un dia plujós. Ahir els models me donaven pluja per a tot dissabte i pluja localment molt intensa. Avui apareix que l'han rebaixat una miqueta. No sé el que marcaran els models de cara a les pròximes hores. O sigui, fins diumenge no se'n va el risc de pluja. I el risc de pluja que podia ser persistent, localment moderada. Després, per això estan les previsions meteorològiques del dia a dia de Telesafor, de meues, si em telefoneu, estaré encantat de parlar un altre cop de vosaltres per actualitzar les previsions. Vale. Perquè és una altra. Les previsions canvien molt d'un moment a un altre. Entonces, si tu el quedes la previsió que jo vaig fer ahir, pues a mi després no té res a veure en la previsió que farà demà. Clar. Entonces, per això actualitzen les previsions. No seria molt, molt, molt còmode, si no m'heu donat el temps.
0: Molt bé. Escolta, Jordi, que moltíssimes gràcies.
1: T'ha quedat un poquet més clar?
0: M'ha quedat clar. Que va ploure, vaja. Que paraigües o chubasquero. Sí. El que
1: sigui. Ojalá s'equivoquem i després ploga menys del que està previst. Però bueno, en principi, jo soc, la meva experiència em diu que hi ha que ser
0: cautelosos.
1: No dramàtic ni extremadament exagerat, però sí que hi ha que dir el que pot passar. Perquè si després no plou, pues la gent no s'enfada. Però si tu dius, no, igual no plou molt i cau el pulpó, pues la gent s'enfada.
0: Ahí sí, claro.
1: Hi ha que jugar un poquet també la psicologia meteorològica.
0: Som meteoròlegs psicòlegs també una miqueta.
1: Correcte, una miqueta, a vegades.
0: Jordi, moltíssimes gràcies.
1: Com sempre, a la vostra disposició, com sempre.
0: Adéu. Anem ara directament a veure com està la situació a la platja nord de Gandia.

0: Connectem, com sempre, amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està l'oratge per ahir? Com teniu la bandera?
1: Avui tenim bandera groga, en un poc de oles i en alguns punts de corrent, i el cel tot encapotat.
0: I gent? Afluència de gent?
1: Gent? Pues poquet. El dia així teixin un poc raro, n'hi haurà un 40 o un 50%.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre. Recordem que en bandera groga, moltíssima precaució, si volen nadar, que sigui a la voreta, i que aprofitem per passejar o per jugar a vòlei.
1: Les activitats.
0: Exacte. Molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Adéu.

0: No hay como el calor de l'amor en un bar.
1: De què el rius, Celia Julià?
0: De la cançó, que és espectacular. Perquè, bé, molt temps...
1: Però lo millor és veure ballar-la.
0: Sí, bueno, crec que avui no podem veure. Menos mal, però s'ha ballat, Escolta...
1: T'agraden les verbenes, no? Les rebeldes, t'agraden molt.
0: Sí, sí, m'agraden.
1: Es nota quan balles. Hola.
0: Hola, la vesprada, Daniel Ardit. Dani...
1: Dime.
0: Que m'ha anat a averiguar a veure com estan els bars, com els restaurants, com es preparen de cara a esta fira i festes, no?
1: Estàs fina, eh? Quan parlem de bars, poses bares que lugares. Està molt, molt, molt ben traïdo.
0: Ah, claro. No, sí. Tinc que dir que no ha sigut jo, eh? Segur la nostra companya Sandra Albert.
1: Muy bien traído, Sandra.
0: Jo m'encarregue de cançons.
1: Bueno, anem de ruta de bars.
0: Sí, vinga.
1: He anat, comencem així propet, en La Poma. He parlat amb Sara i un client que estava allí per veure, ara ve la fira, s'omplin els bars. N'hi ha reserves o n'hi ha reserves. La qüestió és que hi ha molta més feina. Comencem la ruta per La Poma.
2: Bueno, pues de moment tot ple. Vam fer reserves de dissabte a dilluns, de divendres a dilluns, però divendres i dissabte ja està pleníssim. I res, per a diumenge i dilluns encara tenim algun hueco, però esperem plenar tots els dies a totes hores.
1: Això dona gust, no? Benvinguda siga a la fira perquè això es nota en la caixa.
2: Sí, sí, la veritat que no podem queixar-nos. Molta feina, però també n'hi ha recompensa.
1: N'hi ha temps lliure per anar a la fira a pegar una volteta?
2: Jo crec que no. Jo crec que ja quan acaben les fires aniré jo.
1: Bueno, precisament tenim així un client de La Poma. Rafa, tu eres un client d'ací. Per fira i festes el deixaràs caure per a, no sé, pegar un mosset?
3: Sí, nosaltres vindrem el divendres amb els amics i els companys de treball per esmorzar i després anar a veure el tio de la porra.
1: I pròxima parada, n'hi ha qui no fa reserves, tampoc, conforme el primer que arribi que agarre taula, però van rotant les taules. És el cas del celler Llinares, també molt, molt proper d'ací, i Còmplices Gastrobar, sí que fan reserves i ja tenen unes quantes des de fa dies.
4: No, nosaltres no treballem mai amb reserva, però ara en fires és el triple de faena. Aleshores anem canviant les taules, a lo millor la mateixa taula la podem canviar 4 voltes en una nit, va prou rotatori. Està molt guai.
1: Pues benvinguda sí que a la fira, no? Perquè això es nota en la caixa.
4: La veritat és que sí, les fires sempre són benvingudes.
5: Bien, este año parece que la gente se está animando a salir y la verdad que tenemos ya bastantes reservas.
1: Tenéis con reservas y se nota, ¿no? Hay un incremento de la reserva de mesas para feria.
5: Sí, sí, la gente hace ya 20-25 días que empezó a reservar para ferias. Como suelen ser mesas grandes, que suelen ser mesas de bastante gente, la gente se quiere asegurar el sitio.
1: Entonces estáis encantados con la llegada de la feria para lo que es la caja del negocio, ¿no?
5: Claro que sí, es una ayuda. Un negocio de estos tenemos muchos gastos. Sabemos, cuando subimos la persiana, sabemos los gastos que tenemos. Nunca sabemos los ingresos. Entonces, pues estos días así, pues es un balón de oxígeno, claro.
1: La veritat, molt bé. Quan obrim la persiana sabem els gastos, però no els beneficis.
0: Totalment.
1: Això és el que té l'hostaleria, perquè obrir la persiana cada dia costa molt i hi ha molta, molta feina. Uh-huh. I pa fira, pues, no tenen diners, sí, però no tenen temps per anar a la fira. Clar, la gent s'anima, no? Va omplir
0: sí.
1: I sobretot busquen terrasseta. Per això estan tots pendents de l'horatge. Per exemple,
0: claro.
1: Ara anem al Punto, a la plaça de l'Ajuntament.
6: La verdad que muy bien. Siempre en estas fechas se reciben muchas más visitas, ¿no? La gente está un poco más animada y está más en la calle. Nosotros funcionamos con reservas y como tal, pues desde un mes antes ya vamos atendiendo dichas reservas. Tenemos aforo completo días como sábado o día viernes en la noche. Entonces siempre son actividades que la verdad que motivan a la gente a salir y a disfrutar, ¿no? Que es lo que esperamos todos.
1: Y no sé si tenéis miedo porque dice que amenaza lluvias, si empiezan a anular reservas o la gente tiene, aunque llueva, o si tenéis miedo en ese sentido.
6: A ver, de momento sí, como empresarios pues siempre tienes el miedo de que te cancelen o que las lluvias te estropeen un poco estas fechas, que es cuando más trabajo tienes. Pero de momento la gente es bastante positiva y piensan que no vaya a llover, que pueda cambiar un poco esto y podamos mantener las reservas, sobre todo en terraza, que es lo que la gente demanda.
1: Pues si no plau, millor per a tots, ¿no?
0: Pues sí, però ja m'he escoltat a Jordi que jo, per molt que li insistiran, que em diguera, va, un poquet d'esperança, no, pense jo que plourà. programa.
1: O sea, Jordi s'ha mullat, no? I mai
0: sí,
1: millor
0: dir. S'ha mullat.
1: Bueno, hem seguit la ruta per a continuar preguntant. Això, es nota quan arriba la fira. Hem anat a fer aquesta pregunta a casa Sánchez, la Tulipa.
3: Sí, clar, són dies de molta faena, per supost. Portem ja més d'un mes agafant reserves per aquests dies, clar.
7: I això és habitual, ja és, vos passa tots els anys.
3: Clar, fires, són els dies de més faena de l'any, sí.
7: I arribeu a doblar en una mateixa nit una mateixa taula?
3: Sí, sí, això és la idea, doblar-les totes, sí. Sí.
7: Teniu por perquè anuncia pluja, vos afectaria?
3: Pues per supost, clar que afecta molt, sobretot el tema de la terrassa, pues complicat. Sí, es nota molt, clar, n'hi ha menys gent.
7: Us sobra temps a vosaltres estos dies per anar a pegar una volteta per la fira o...?
3: Pues poquet, esta gent que està així a tope, poquet, sí.
1: Diuen, bueno, que és, la veritat és que es nota, no?, i molt, i estan esperant-la com agua de mayo. Acabem amb una premonició per a ser positius, una premonició per a la fira. Ens la dona des del Bar Plaza.
8: Pues llevamos un mes que tenemos todas las ferias con reservas y esperamos que si la lluvia nos lo permite, va a ser una de las mejores ferias de toda la historia.
0: Ojo,
1: una de las mejores ferias de toda
0: la historia.
1: De toda la historia.
0: De toda.
1: Si no llueve.
0: No s'ha deixat ninguna època de la història.
1: De tota. Vale. La de abans, la de després i durante tota.
0: Pues mira,
1: que
0: ojalá.
1: Això és el que t'ha portat, que ara ja nos vemos por los bares, no?
0: Molt bé, exacte.
1: Adéu, Tenia.
0: Dani, gràcies. Adéu.

0: Pues bueno, ja hem escoltat els hostalers en esta ruta pels bars que ens ha portat Daniel Ardiz. Però anem a parlar directament amb Destí Safor, eh? Quina valoració es fa? Afecta o no afecta esta previsió de l'horatge, com s'esperen estos dies de fira i festes? Amadeu Faus, president de Destí Safor, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com es presenta? Es nota este increment de reserves en els restaurants ara de cara a fira i festes o què?
1: Home, normalment sí. Normalment són unes fetges que, i més quan cauen en fin de setmana, són unes fetges bones. L'única problema que hi ha enguany, que com està marcant tant auia,
0: claro,
1: o tots els dies auia, pues, no esperem aquesta afluència de fora que vindria si fos un temps pues, més bo, no? I com així no parem d'acollonar a tot el món, que bon, anem a inundar-nos, pues...
0: Ja, bueno, ens ha dit Jordi Pallà, el meteoròleg, que hem parlat abans amb ell, sí, i ens ha dit que plourà, però que, bueno, que en principi no es preocupen, eh?
1: Però clar, però nosaltres això ho sabem sempre. Així claro, no passa quasi mai res, però com en les notícies posen tant d'això, pues la gent claro, de fora, quan veu tant de núvol i tant d'això, pues diu, ah, per ir allí lloviendo, ¿para qué tenemos que ir?
0: No? Però bueno, n'hi ha moltes coses boniques que veure a Sega Gandia, encara que ploga, neve i trone.
1: Sí,
0: i escolta, clar, que es menja molt bé, sobretot en els restaurants. Clar, estem parlant de que les fires i festes es fan així a la ciutat de Gandia, però també té aquesta repercussió a la platja, no? En els restaurants de la platja, vull dir.
1: Sí, clar, perquè com anem a veure, hi ha molta gent, i restaurants hi ha molts en Gandia, però no n'hi ha pa bastir a tanta gent com n'hi ha en aquestes festes, no? Entonces, hi ha molta gent que busca una miqueta més de tranquil·litat i ve a dinar així, després se'n va a la fira allí, no? Entonces, sí que repercutix que hi ha molta gent que això, que ix del bullit, ve a dinar, espera així a la platja, i després se'n va allí una altra volta al bullit. Entonces, això pues sí que li va bé als restaurants de la platja.
0: I, bueno, de moment ja veiem que de cara a estos dies de fira i festes, pues això, com està l'horatge així un poc inestable, pues està, bueno, les reserves estan ahí, però bueno, que segur que al final va bé.
1: Sempre n'hi ha atrevits.
0: Exacte.
1: I algú vindrà, segur, no? Però clar, està clar que la platja viu del sol, i quan no hi ha sol, pues
0: claro,
1: la veritat que es nota, la merma es nota una miqueta.
0: I de cara al pont, Amadeu, quines previsions es fan? Encara és pronte.
1: Té igual. Conforme estan les fetges, de cara al pont, el mateix. Si és bon temps, la platja s'inundarà. Però totalment. Sí, jo penso que sí, perquè ha caigut molt bé divendres i dilluns, i això la gent de Madrid i la gent de fora no ho desaprofita.
0: Totalment. O sea, s'inundarà de persones,
1: eh? Que si hi ha bon temps, sí, de persones, segur. Segur. Si és bon temps, la platja s'omplirà a tope, segur.
0: Perquè a més, enguany cau molt bé aquest pont que els hostalers i també els hotels beneficia, no?
1: Clar que sí, clar.
0: Molt bé, Amadeu.
1: A tots.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Estes fira i festes i el pont i tot. Gràcies.
1: Molt bé, bones festes a tots.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La 1:08 del migdia i com sempre estes hores anem a fer un repàs per l'actualitat. Ana Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Tenim un tema particularment important, així a Gandia, eh?
2: Així és, parlem de seguretat i de criminalitat perquè en les últimes hores han eixit a la palestra, podem dir, a la llum moltes dades i clar, jo crec que la gent pot estar un poc confosa, ara ho explicarem, i per això teníem a la regidora de seguretat amb nosaltres, a Lídia Morant.
1: Lídia Morant, regidora de Mobilitat i Seguretat de Gandia. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
2: Bueno, la qüestió és que durant la junta de local de seguretat del dilluns, el comissari va donar unes dades que comentaven que fins a dia d'avui, del dilluns, havia baixat la criminalitat enguany a Gandia i que s'havia millorat l'efectivitat de la comissaria de la Policia Nacional. Aleshores, ahir de vesprada, del Partit Popular va comunicar a la premsa, encara que és un informe públic del Ministeri, que parla de les dades de gener a juny. En aquestes dades diu que sí que s'havia pujat la criminalitat un 6% en relació al mateix semestre de 2025. I clar, aquí així està la qüestió de si baixa o puja la criminalitat. És la pregunta que ens fem.
3: Bueno, la informació que tenim d'última hora, que és la del dilluns, en boca de la comissària de la Policia Nacional de Gandia, el que ens diu és que baixa la criminalitat en un 2% i, per tant, jo crec que és un dato que és d'interès, de rellevància i que se comunica de manera posterior a mantindre una reunió per a coordinar el dispositiu de la fira, però també per a parlar de la seguretat a la nostra ciutat, i on també se fica de manifest que no sols és que baixa la criminalitat, sinó que de manera, com bé sent habitual també, la Policia Nacional a Gandia té un percentatge de resolució de delictes superior al 50%, per damunt de la mitjana en la resta del país. Per tant, això també genera que qui hagi comet un delicte no tingui aquesta sensació d'impunitat, perquè pues, se fan les investigacions pertinents i se resolen en un percentatge molt elevat. A mi m'agradaria destacar que la competència en seguretat ciutadana és de la Policia Nacional, que es fa una tasca molt important per part d'aquest cos, que lògicament treballem de manera coordinada i que quan tenim datos també hem de ser rigorosos i comunicar-los en el sentit en el que se produeixen. I en aquest sentit, nosaltres no manipulem ni donem datos que no siguin certs, donem la informació que se'ns traslada en aquests foros, que per això se produeixen, per aquella escassa coordinació, i bueno, pues el Partit Popular i Vox s'atreveixen fins a contradir al comissari de la Policia Nacional, que no sols en esta Junta Local de Seguretat, sinó en moments recurrents públics, han manifestat de manera molt evident que Gandia és una ciutat segura, una de les ciutats més segures del Mediterrani, i per tant, destacar que jo crec que així n'hi ha un interès polític, que és el del Partit Popular i el de Vox, el dels dos, de traslladar un missatge de que Gandia és una ciutat insegura, i en això estan instal·lats, en intentar desprestigiar a qui siga, als policies locals, als policies nacionals, per suposat a l'adversari polític, en este cas a mi, ja han demanat la meva dimissió fins a en dues ocasions, crec que ara avui Vox una tercera. Per tant, nosaltres el que hem de fer també és combatre aquestes qüestions, combatir els bulos, les mentires que se diuen en xarxes socials d'una manera molt recurrent. És difícil perquè al final les xarxes socials de cadascú són lliures i hi haurà ciutadans que creuen que és un bon mitjà per a informar-se, quan lo important és que sàpiguem on hi ha rigorositat i on hi ha criteri en mitjans de comunicació com aquest. I per tant, pues, vos dono també les gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar aquesta qüestió, que, com dic, lògicament és un dato que ens dona la comissaria de la Policia Local de Gandia en un foro oficial que és la Junta Local de Seguretat, on es parla d'un descens de la criminalitat del 2%. I bueno, en aquest sentit pues, també felicitar en aquest cas a la Policia Nacional per la seva tasca, i en qualsevol cas també vull ficar de manifest que al final els datos de criminalitat parlen de datos absoluts, i també s'ha de tindre en compte que Gandia és una ciutat que ha crescut moltíssim en els últims anys, hem augmentat d'una manera molt significativa la nostra població, i per tant també el fet de que s'augmente la població pot donar peu a que s'augmenten el número absolut números absoluts de delictes, que és l'únic que se té en compte a l'hora de traslladar els percentatges d'augment o descens de criminalitat. No se dona una informació sobre els mil habitants, este dato. Entonces, per tant, si augmenta la població, a més una ciutat com la nostra, que és una ciutat turística, on en estiu també multipliquem per 3 la nostra població, pot donar com a conseqüència també que s'augmenten el número de delictes, i això no ens dona de per si la informació de que Gandia siga una ciutat insegura. Jo sí que és algo que vull manifestar i insistir. Gandia és una ciutat segura on se pot caminar en total tranquil·litat pels nostres carrers i pels nostres barris. Lògicament, tenim reptes, n'hi ha alguns problemes de convivència, tenim zones on sí s'estan produint situacions que perturben la convivència i on s'estan produint delictes, però que estem abordant i que estem resolent, estem incrementant la Policia Nacional, en el que és competència d'ells, la presència policial, i la policia local també, d'una manera molt important. S'ha reforçat la unitat de proximitat en horari de matí i en horari de vesprada, i escoltem els nostres veïns, anem a les juntes de districtes. La policia local està molt present en totes les juntes de districte, allí estem presents sempre, i a banda, en els barris on tenim problemes majors de convivència, fem reunions també trimestrals en els veïns, on està present també la Policia Nacional, que és, insistís, que el competent en matèria de seguretat ciutadana, de resoldre aquest tipus de delictes, d'alguns robatoris o tràfic de droga, i ens coordinem, recollim les necessitats, les problemàtiques dels veïns, que no neguem, i el que fem és intentar treballar i intensificar els esforços per a poder, insistís, millorar la convivència i resoldre les problemàtiques.
1: En este cas, on ve la confusió? Perquè d'on es trauen les dades? Perquè hi ha un altre informe que diu just el contrari, no? Que sí que s'augmenta la criminalitat. Vull dir, és per qüestió de quines dades han agafat?
3: No, estem parlant de dates distintes. El PP té una data, un dato que està desfasat, que està desactualitzat, perquè estem parlant del mes de juny, i a dia 28 de setembre, el dilluns, en la Junta Local de Seguretat, el comissari i la comissaria de la Policia Nacional es traslladen el dato actualitzat a eixa data, a on se produeix un descens del 2%. No n'hi ha contradicció, eixe dato del Ministeri està ahí, és públic, no el neguem, però la evolució, el primer trimestre va ser que havia un descens de la criminalitat del 0,4%, després es va produir un increment i ara s'ha produït una altra vegada un descens. Per tant, el dato no és contradictori, el que passa és que la informació que maneja el Partit Popular no està actualitzada i bueno, no els interessa creure aquesta nova informació, que no comuniquem des de l'Ajuntament, sinó que se comunica des de la Comissaria de la Policia Nacional, i sobretot jo crec que no els interessa. No els interessa perquè ells estan instal·lats en un discurs de la por, d'intentar parlar mal de Gandia. Jo crec que tenim el pitjor Partit Popular d'Espanya a Gandia. Tenen un interès en que a Gandia no els vagi bé. Estan habitualment reiterant missatges negatius sobre Gandia, en contra de la reputació de Gandia, en contra de la reputació també de les forces de seguretat, de la policia local, dient mentires respecte a si han estat treballant uns o no, també manejant datos molt manipulats sobre el número de patrulles que hi ha al carrer o no. A més, datos que són sensibles i moltes vegades confidencials, per una qüestió també de que els dispositius moltes vegades se comuniquen reforços, però no se entra al detall, perquè al final ahí també està la ferramenta per a poder velar per aquestes qüestions, i jo crec que és molt irresponsable per part del Partit Popular llançar el missatge de que no n'hi ha policia al carrer. Perquè igual això el que té és un efecte contraproduent, que convida a les persones que volen cometre delictes a fer-los perquè pensen que van a fer-ho en condicions d'impunitat. Per tant, jo crec que això és molt irresponsable i va en contra de lo que els nostres ciutadans volen i esperen de l'oposició a la nostra ciutat. L'altre dia havíem parlat, no?, de que s'havia demanat la meva dimissió, en el plenari vam poder tindre un debat, i a mi m'agradaria també destacar la feina que s'ha fet en esta legislatura per millorar la retribució de la plantilla de la policia local, les condicions en les que estan duent a terme la seva activitat, els mitjans a la seva disposició. Hem invertit més de 4,5 milions d'euros en mitjans, en motos, en cotxes, en la nova uniformitat, en emissores. Hem renovat pràcticament tot el parc de vehicles de la plantilla de la policia local. Hem invertit també, i anem a tindre-ho en breus, càmeres de seguretat en les diferents zones de la ciutat on tenim certs problemes de convivència, per a tindre també més ferramentes per a continuar millorant esta realitat. També s'ha treballat moltíssim per reforçar la plantilla. Fa unes, la setmana la setmana passada mateixa se feu eco, estem en processos selectius en marxa per a incorporar nous agents a la nostra plantilla. Hi ha problemes? Sí. Hi ha necessitat d'incorporar més agents a la nostra plantilla? Sí. Per això estem treballant en esta línia. I en esta línia, antes de que acabi la legislatura, estic segura que podrem incorporar 22 nous agents. En l'època del Partit Popular no es va traure ningú procediment selectiu per a incorporar agents a la plantilla. En esta legislatura ja ne portem 5 o 6 per a incorporar també més inspectors, més oficials. Per tant, estem reforçant no sols la base, sinó també l'estructura piramidal per a tindre una bona estructura de comandament, sí, que tot funcioni d'una manera adequada, ben engranada, i per a poder garantir la convivència i la seguretat de la nostra ciutadania, que és la nostra prioritat, i que no ho demostrem en paraules, sinó que ho demostrem en els fets.
2: Regidora, nosaltres no hem tingut accés a l'informe de comissaria, sí que podem veure l'informe del Ministeri, que diguem està desfasat fins a juny. I ahí sí que m'ho escrita l'atenció, per exemple, que la majoria de delictes són ciberdelictes, que sí que havia baixat el tràfic de drogues, els robatoris a domicili, però m'ho escrita l'atenció que ha augmentat, imagina que és un problema que preocupa, els delictes d'agressió sexual, i hi havia 8 violacions, que em sembla una
4: barbaritat,
2: en el dia des de gener a juny.
3: Sí, quan se produeixen aquest tipus de delictes, lògicament a tots ens preocupa i a tots ens fa ficar-nos en la pell de la possible víctima i ens fa redoblar els esforços, i especialment a la Policia Nacional, en lluitar contra que aquestes situacions, sobretot, no queden impunes. Moltes vegades és complicat evitar que això se pugui produir, perquè se poden produir en un entorn d'intimitat. Per tant, jo crec que així l'important també és ficar el focus en quina és l'eficàcia policial. I així la Policia Nacional treballa de valent per a fer les seues investigacions i dur-les a terme i poder fer que qui la cometa gandia, qui la fa, la paga. Jo crec que això també és un missatge important a traslladar i per suposat, ficarem totes les ferramentes necessàries per a donar suport a les víctimes de qualsevol tipus de delicte, però insistís també que és una competència de la Policia Nacional. Culpar al govern de la ciutat de Gandia és ficar el focus, jo crec, que en el lloc erroni. Tenim que ficar el focus en qui ha comès un delicte, evitar que el torni a cometre, i que la pague, i si té que complir una condena, que la puga complir. Per tant, ahí és on la Policia Nacional fa un esforç molt important per a pues garantir que aquestes qüestions se puguen produir d'esta manera.
4: Lídia Moran, regidora de Mobilitat i Seguretat de Gandia, moltíssimes gràcies per vindre a ser a l'estudi i contar-nos i aclarir-nos tot este tema. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Anna, continuem, perquè a Oliva tenim més notícies, una notícia molt interessant.
2: Tenim una molt bona notícia per a Oliva, la cultura d'Oliva i les seues festes, perquè les calderes de Sant Antoni, que cada any preparen els veïns de Sant Vicent, han estat declarades festes d'interès turístic local.
4: Festes d'interès turístic local,
2: Així és.
4: Cuidao. Clar, això significa tindre una repercussió més de cara a altres llocs en el tema turístic, imagine. I tot un orgull, no? Joan Orquín, secretari de les festes de Sant Vicent d'Oliva, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Sí, és un gran orgull de que una de les coses que un dels actes que els festers de Sant Vicent d'Oliva fem durant tot l'any són les calderes. I només per això estem molt, molt contents de que l'Ajuntament s'ha vagi amenejat per a que siguin d'interès turístic local. I per tant, els festers estem moltíssim agraïts, però també hem treballat perquè això es poguera fer, però al final han arribat a bon port, i això és molt, molt importantíssim per a Oliva i per a la nostra festa.
4: Clar, perquè això suposarà una projecció molt més gran, no?, turística, per a que tot el món conega les calderes de Sant Antoni.
5: Sí, per supost, sí, per supost. N'hi ha que dir de que les calderes ofereixen una tasta, un menjar, el dia, diríem, en gener, normalment sol ser el dissabte abans del dia de Sant Antoni, que és el 17 de gener. Per cert, un any cau diumenge, el dissabte de la setmana anterior. Es fa les calderes de Sant Antoni, al carrer Sant Vicent. I després, el diumenge següent, no el Sant Demà, sinó de l'altra setmana, la benedicció dels animals com és pròpia del dia de Sant Antoni.
4: Mm-hmm, molt bé. Clar, Joan, ja no quedarà ningú a Oliva i menys a la Safor i menys a Oliva que no conega aquestes calderes, però per qui ens estiga escoltant i no sàpiga de què parlem, les calderes, què porten i per a quantes persones les feu?
5: Sí, les calderes és un arròs caldós amb fesols i naps, mm-hmm. propi de l'hivern, i està cuinat en materials de primeríssima qualitat i de quilòmetre zero, mm-hmm. i per tant calderes de coure molt netes, per supost, i cuinades amb llenya. Ens posem a les 8 del matí i a les 9 comença a bullir, fins a la 1, pues, són 4 hores de bullir sense parar. Uh-huh. I fins que allà a la 1 i mitja, pues, comencen a servir-se per a tot el personal que faci la cola pertinent i tal. Es posen taules cadires, en les taules n'hi ha servilletes, culleres, uh-huh. gots, plats, inclús llima, vi i àvia. Per tant, el ciutadà l'únic que té que vindre és tindre ganetes de menjar i fer una miqueta de cola per a poder arreplegar l'arròs pertinent per a dinar per ell i per a la família, amics, clar. O qualsevol.
4: I quanta gent aproximadament va a buscar aquest arròs?
5: A veure, nosaltres sempre diguem que servim unes 4.000 racions.
4: Ostres.
5: Ara, així n'hi ha una tradició per la qual la gent, moltíssima gent, s'emporta l'arròs i se'l menja a casa. Perquè, clar, si nosaltres muntem 1.400 cadires, pues, en les taules corresponents, les servilletes, les culleres, bueno, tot, etcètera, el que ha dit abans, doncs, pues, no corresponen a les 4.000 racions que diem. Claro. La gent sol emportar a casa i dinar tranquil·lament amb la família. Clar, tot això va començar en 1999 i per una tasta. Es van fer 3 calderes o 4 i això ha anat augmentant i avui pues, calderes de distints tamanys i condicions, perquè uno són de 5 quilos, l'altre de 10, l'altre de 3, o sigui, i el servir-se les calderes pues, representa pues, això, una importància total per al poble d'Oliva. I ha dit que tot això ho porta endavant l'Ajuntament, perquè clar, una festa com les festes del carrer Sant Vicent no podríem econòmicament suportar una cosa d'estes. Però sí que fem la feina que és grandíssima per a poder cuinar i servir tot este esplèndid arròs caldós en fesols i naps.
4: Molt bé. Joan, pues moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. Enhorabona per aquest reconeixement i res, que en gener estarem allí tastant aquestes sí. calderetes, eh?
5: Sí.
4: No m'ho perdem.
5: Està allà al costat, eh? I ho esperem a vosaltres i a moltíssima gent per aquesta festa continua sent molt gran, eh? Totalment. Ja, el fet de ser d'interès turístic local demostra que en realitat és per si important. Molt gràcies.
4: Bé. Totalment. Gràcies a tu, Joan. Adéu, adéu.
0: Hoy por hoy, Gandea, con Celia Chulia.

0: Les nubes se me van. I parlem ara de reptes, i els diré un nom, Raúl Valdecantos. Molts el coneixereu perquè és un creador de contingut en valencià i a més de ser de Gandia. Té només 22 anys i ja acumula uns 170.000 seguidors a Instagram. Doncs bé, s'ha proposat creuar Espanya de nord a sud en línia recta, què et pareix? Raúl, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, des d'on ens parles ara mateix?
1: Ara estic des d'Arcones, en la província de Segovia.
0: Vale. I quan i des d'on vas començar?
1: Vaig començar des de Somo, en Cantàbria.
0: Uh-huh. I quan
1: vaig... Ja farà 10 dies. 10, bueno, més. 10, 11 dies, sí.
0: Uh-huh. I vas caminant? En bici? Com ho fas, això?
1: Doncs vaig començar... La idea era començar en bici, o sigui, a peu, per tot el relleu de les muntanyes i tot, i després continuar en bici tota la meseta i després continuar a peu a tragar. Però se m'ha complicat un poc, entonces he fet 3 dies en bici, estos 3 últims dies, i ara continuo a peu.
0: Mm-hmm. Vale, i però vas agafant la bici i deixant-la en alguns llocs, o com ho fas això?
1: Vaig poder fer bici perquè van vindre els meus pares el fin de setmana, el cap de setmana. Aleshores doncs vaig poder agarrar la bici, vaig aprofitar i vaig avançar prou quilòmetres, però van tindre els problemes de que va punxar la roda, de que després el continuar sol i la bici, jo tampoc sé molt de mecànica. Mm. Aleshores van dir, bueno, doncs continuem a peu i ja quan, en el pont d'octubre o alguna cosa així, quan tornen, doncs bici el regat.
0: Molt bé. I escolta, per què? O sigui, quan va néixer la idea de fer aquesta travessia?
1: Pues va néixer, no sé si en maig, perquè bàsicament jo estava mirant el mòbil i em va eixir un vídeo d'un francès que ho va fer en França i vaig dir, pues en Espanya no ho va fer ningú, pues ho faig jo.
0: I
1: se me va clavar la idea en el cap i vaig començar ja a investigar, a planificar un poc, i així estic.
0: I és possible fer-ho en línia recta? O t'has de desviar?
1: O sigui, la meva norma era un marge de 5 quilòmetres d'ample.
0: Vale.
1: I a partir d'això vaig fer el punt d'inici i el punt final i vaig posar com un marge i en el mapa vaig intentar unir punts, buscant punts per on podia passar dins d'aquest marge, més o menys, i després unir rutes en aplicacions de senderisme, etc. Mm-hmm. I, bueno, en principi és viable, n'hi ha parts que és prou més difícil que altres, però, bueno, si no ho prove, doncs no ho sabré.
0: Claro. I escolta, però tu has fet senderisme alguna vegada? Ets expert o vas a l'aventura un poquet?
1: No, jo expert no soc. O sigui, jo sempre m'ha agradat un poc fer esport i tindre un estil de vida així actiu. Jo he estudiat ciències de l'esport també, entonces sempre he estat clavat en este món. Els meus pares són professors d'educació física, sempre pues, m'ha criat un poc en això. I bueno, de senderisme vaig estar 6 dies pels Pirineus en solitari, que em vaig crear com unes rutes jo també improvisades, i després per Noruega també he estat un any acampant, fent rutes, moltes coses de l'estil, però sí, més que res professional, la veritat.
0: Mm-hmm. Clar, si has estat a Noruega acampant, ara serà un passeig en barca, no? Perquè no fa tant de fred així.
1: Okay. No, ara ja no. Antes sí que feia un poc més, la veritat. Mm-hmm. Però bueno, ara com vaig acostant-me a Madrid i tal, va fent millor. Mm-hmm. Però bueno, el temps està canviant. Avui fa prou de vent.
0: Mm-hmm. Bueno, però això ja t'hauries mentalitzat, no?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, o sigui, tinc roba i tal, per si acas. Lo que vaig deixar la tenda i moltes coses, perquè al final la motxilla em pesava molt, però... Però, bueno, m'adapte a tot.
0: I és un poc com el Camino de Santiago, que el marques cada dia fins on vols arribar. I això, com ho fas? Això, sí. Com t'organises?
1: Sí, o sigui, al final m'he de fer un poc la idea de lo que vaig a fer el mateix dia perquè si no, o sea, he de tindre una certa planificació per saber on passaré la nit, què puc fer, què em trobaré pel camí, si n'hi ha llocs per alimentar-me, per agarrar aigua, etc. És un poc més complicat que en Santiago, perquè al final és algo que ho estic planificant jo, ho estic com inventant jo, però bueno, poc a poc i dia a dia pues vaig avançant.
0: I de moment t'has trobat què t'has trobat, vaja? Estan anant bé? Com estan anant?
1: Bé, o sea, n'hi ha moments que estic més cansat, n'hi ha moments que estic menys, però molt bé. O sea, ha sigut increïble començar en Cantàbria, uns paisatges espectaculars. També m'ha sigut duret el passar per les muntanyes per a creuar fins a Burgos, però bé, o sea, una experiència molt top, la veritat.
0: I quan està programat que acabi aquesta travessia? Com vols acabar, pues Raül, o no tens data?
1: En la planificació, en la teoria, en missió en uns 32 dies, però això pensant que anava a fer 10 dies en bicicleta. I bueno, era aproximat. Aleshores, jo crec que duraré prou més. O sigui, tinc com a límit màxim novembre, perquè jo començo el màster de la universitat el 6 de novembre. Aleshores no puc passar-me d'aixa data, però fins el 5 de novembre màxim, pues tinc temps.
0: Claro, a veure, fins a novembre encara queda un mes, esperem que sí que puguis completar-ho. Clar, Raül, tu vas completament sol físicament?
1: No? Sí, vale. Estic fent-ho sol, lo que passa que pues m'agrada que s'unisca si poden amics o qui siga, els meus pares que han estat ara dos dies, van vindre també dos amics, un dia i mig, però sí, estic sol.
0: Van unint-se, no, pel camí, alguns que els que poden, no?
1: Sí, si poden, sí, clar.
0: Que guai.
1: O sea, jo crec que és mi perfecte.
0: I clar, físicament, pues, això t'acompanyen alguns amics, els teus pares, quan poden, però a les xarxes socials el segueix molta gent i el veu aquests vídeos molta gent.
1: Sí, la veritat és que a la gent li ha agradat el vídeo. Jo abans ja feia vídeos i tal, ja creava contingut, però vaig pujar aquest vídeo i a la gent pues, li agrada molt i estan seguint-ho i a diari m'envien missatges de suport i d'ànims.
0: Que guai, molt bé. Raül, pues moltíssimes gràcies per contar-m'ho, no el furtem més temps. L'únic això, sí que voldria saber què destacaries més d'esta travessia.
1: Pues,
0: els paisatges...
1: N'hi ha tantes coses. Jo destacaria la gent. O sea, no m'he trobat... a alguna persona sempre n'hi ha, però, vamos, el 95% de la gent que m'he trobat és gent super amable, super amigable, que m'ofereixen de tot, m'han oferit llocs per dormir, m'han donat menjar, de tot, i dius... I veus que encara n'hi ha gent en un bon cor, saps? I sobretot en els poblets i tot, que, bueno, pues fas companyia a la gent, parles amb ells, el conten un poc de la seva vida i aprens molt, la veritat, i veus que, pues que la gent és molt maja, si volen. I, bueno, els paisatges ja és un altre tema a part.
0: Que guai. Tornes reconfortat, d'esta travessia, d'aquest viatge,
1: Totalment.
0: Pues moltíssimes gràcies per contar-m'ho.
1: Que
0: vaja molt, molt bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: I estem parlant molt de fira i festes, pues, perquè estem en la setmana, eh? Ja s'apropa i el comboi està ja present. Però saben que en esta casa som d'anar una miqueta més enllà, de preguntar-nos no només com es preparen els qui gaudeixen d'esta festa, sinó també els qui la pateixen. De seguida m'entendran, perquè els parle de les persones que no tenen llar, un sostre on anar a dormir. Què fan en aquestes dates que hi ha tanta vida nocturna a la ciutat? Viuen amb la por al cos per, entre altres coses, eh? L'aporofòbia, és a dir, per aquelles persones que els agredeixen per odi a la seva condició de ser pobres. Doncs bé, hi ha moltíssimes qüestions damunt la taula. Gemma Puente, coordinador de l'àrea de persones sense llar de Càritas Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com els afecta a les persones sense llar aquestes dates de fira i festes o qualsevol festa, eh? També falles, ho imagine.
1: Bueno, com tu bé has dit, diguem que el fet de que una persona estiga dormint en el carrer, pues és que ha fallat a la societat, perquè la societat nostra té que ser que tens que ser alto, rubio, guapo i con els ojos azules, no? Entonces, quan un homo s'hixim un poquet de tot, jo sempre dic que per ser persona de carrer uno no està mai vacunat. En 3 mesos, pues, tindre la mala sort de la desconexió total de la societat i voler tallar en el carrer. Entonces, a uno no vol, si és de Gandia, no vol que ningú vega que ha fallat a esta societat. Entonces, venga a fugir, ¿vale? Entonces, pues, lo més normal és que ara en fires o que en falles, pues, tots a la platja. Se'n vagin tots a la platja on ningú es veu. S'amaguen, ¿eh? Sempre diuen que la persona de carrer és una persona invisible. Però és invisible per això, perquè nosaltres es fem invisibles i ells mateixos es fan invisibles perquè es creuen que no tenen drets.
0: Mm-hmm. Em crida l'atenció això de que, clar, han fallat ells a la societat o la societat els han fallat?
1: Ells creuen que han fallat a la societat perquè aquesta societat, ja dic, mos ve en unes condicions estupendes, no? Tens que tindre, jo sempre ho dic, no? Tens que ser, tindre un bon treball, tindre una esposa meravellosa, uns fills i un treball meravellós. I a voltes que això no es pot fer o no n'hi ha problema. I quan uno té pues, una depressió, pues, una malaltia mental o cau en l'infern de les addiccions, uno es veu abocat a que si no té uns recursos ni ningú que el recolza darrere, es veu totalment en el carrer. Mm. I en 3 mesos el veus, perquè el mòbil on l'enxupes? A l'arbre. Mm. Una cosa tan primordial com és canviar-se els calçotets. Una roba interior neta o seca. Que per nosaltres és una cosa molt primordial. A ells, per ells, és un hàndicap. Una dutxa. Mm. Un minxar calent i que no siga sempre un bocadillo. Tot això, pues bueno, tampoc vull donar jo pena, eh?
0: No.
1: És posar una realitat que tenim allí. No n'hi ha que anar-se a Àfrica, ni n'hi ha que anar-se a... Que allí ho passen realment molt, molt mal, eh? En els països. Però que els tenim molt prop de nosaltres i no els veiem. O no volem veure-los.
0: I clar, per tant, ara que n'hi ha pues, això, vida més nocturna, se'n van a llocs on no hi ha tanta, com és, per exemple, la mar, no? La platja.
1: Sí, a veure, qui és addicte pues, és una excusa molt fàcil per anar-se a les verbenes i fer-se 4 casalles i seguir i oblidar-se durant uns moments. Però jo sempre dic que l'addicte a l'alcohol, per exemple, jo, encara que no tinc que defendre això, però a voltes és una anestèsia d'esta... Me dia uno, tengo que anestesiar-me d'esta puta vida. I n'hi ha voltes que l'alcohol sense, perquè no, clar que no estic d'acord ni res, però ells també tenen que anestesiar-se d'esta vida. Mm-hmm. Pues entonces, pues això, n'hi ha vida nocturna, pues tinc una cosa fàcil per consumir. Mm-hmm. I si tinc una problemàtica de salut mental, pues fuig perquè els ruïdos, els sorolls o tal i qual. Mm-hmm. O mateix amb nosaltres, els joves, o gent jove o gent no tan jove, que potser es fa 4 de mes i la pren a punyades en algú que no té que ser. Mm-hmm. Que no es dona el cas, gràcies a Déu en Gandia no som aixina. No som aixina, però sí que en capital, València, Madrid, Barcelona s'ha donat el cas.
0: Xema, n'hi ha un increment de persones sense llar ara? S'ha notat un increment?
1: Jo crec que el que n'hi ha és circumstàncies que envolten a Gandia. Gandia, com una ciutat gran que és, sense voler, pues, reclama, no? Reclama pues el turisme, reclama... També és veritat que la població, el sinogarisme és molt itinerant, ¿vale? És molt itinerant i ells, pues, al millor avui estan en València, demà estan en Madrid i després per què? Perquè van buscant-se la vida. Una persona, el no tindre casa te dona molta llibertat perquè tu agarres els teus quatre cosetes i te'n vas amb vols. Entonces, no és que Gandia tinga un efecte de crida, que no és aixina, però sí que una volta, pues, que ara acaba el tema de hotels, de l'hostaleria i tal i qual, que al millor esta gent ho ha fet en uns altres puestos, pues ara venen a Gandia, pues, en busca de, pues, la taronja o de no sé, d'una altra indústria que pot ser que ara n'hi vera si n'hi hasga, però és que no n'hi ha feina per tots. Y entonces, pues ells miren, veuen, y en 2-3 setmanes es donen compte que no poden i van a un altre puesto, ¿no? Van, pues, al millor van a València o van a Sagunt o van a on siga, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es ya dir, no es un efecto llamada, pero sí que es lo atrayent que es Gandia com ciutat gran.
0: I, per exemple, el procés este de regularització o algun...
1: Pues sí que és veritat que tota la gent que està empadronada en Gandia, hasta que siga resolt el seu tràmit, pues intenten estar lo més prou de Gandia perquè es notifica i tenen un pla de, pues, X dies per fer-lo efectiu, no? És veritat que s'està resolvent molt a pressa, però sempre, pues, n'hi ha gent que, pues, n'hi ha que posar algun paper o reclamen algun paper més o reclamen algo més. I entonces, mínimo, però sí que també la regularització ha fet que n'hi hagi més gent per així.
0: Xema, pues moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos tot este assumpte. Aprofitem, per a reiterar que el respecte cap a les persones que no tenen llar, sobretot ara que n'hi ha molta marxa per la nit, eh? Podem eixir de festa, podem fer-ho d'una forma respectuosa en tot el món. Xema.
1: Bueno, moltes gràcies a vosaltres per ser la veu dels que no tenen veu.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? Empitjoren les previsions meteorològiques per aquesta fira i festes de Gandia. La EMET ha decretat alerta taronja en avís especial per a demà dijous i aquest divendres per fortes pluges, amb avís especial, com dèiem, amb ruixats molt forts i persistents. L'Ajuntament ja ha suspès les classes. Recordem que el Consell Escolar Municipal de Gandia va aprovar al seu dia un protocol davant d'aquest tipus de situacions. Segons es va acordar, en alerta taronja se suspenen classes si ve acompanyada d'aquest avís especial del 112 GVA que determina la decisió. Doncs es dona aquesta situació. El 112 ha establert avís especial nivell taronja des del dimecres 30 de setembre i fins a nou avís per fortes pluges i tempestes. Marina Sendra, regidora de Cultura i Fira i Festes de Gandia, a més, en aquest cas, de portaveu del govern local. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Enrique.
2: Malvina, suspenent les classes, en principi, demà dijous, què passa en el divendres?
3: El divendres està pendent. Realment el que està suspès és la jornada, com bé dius, lectiva de demà, però demà tornarem a reunir-nos, tornarem a fer un cecopal i una reunió per a poder abordar els diferents temes de la fira i festes segons les previsions. En les dades i les previsions damunt de la taula, ahir és on es prendran les decisions dels propers dies.
2: Les decisions dels propers dies, però per la premura, sobretot perquè és el divendres a primera hora, a les 9 del matí, i se tio de la porra, en principi, què apunta tot? Teniu un pla B?
3: Apunta que quasi tot el que va ploure, o el més fort, el pico, diguem, de pluja, serà la matinada del dijous al divendres. Això és el que apunta a dia d'avui. Demà veurem les dades, tornarem a repassar-les, tornarem a mirar si n'hi ha algun canvi i si n'hi ha alguna possibilitat. Pensem que el tio de la porra va eixir. Pensem que el tio de la porra va a fer-se. Opcions, n'hi han algunes sobre la taula, però fins demà no es prendrà aquesta decisió. D'alguna manera esperem que tots els xiquets puguen tindre tio de la porra, d'alguna forma, però no sabem en quin format es podrà tindre. De moment, esperem que encara siga el divendres un dia per a poder gaudir el matí. De tota manera, com he dit, demà, quan ens sentem, quan mirem les dades, quan mirem les noves previsions, com ha avançat tot esta nit, demà cap a migdia, jo penso que tindrem més dades com per a poder prendre totes aquestes decisions.
2: De totes maneres, Malvina, si finalment, com tot apunta, plou, el tio de la porra té sentit que desfile o es realitza algun tipus d'acte si no estan els xiquets en el col·legi?
3: Ahí està la qüestió, si és jornada lectiva o no. Esperem que siga jornada lectiva i veurem quines alternatives tenim per a que es poguera gaudir d'alguna forma del tio de la porra. Alguna aparició farà
2: d'alguna forma
3: s'intentarà d'alguna forma veure quin tipus d'acte, però sí que és cert que en una alerta taronja, si es manté tal qual està, és complicat perquè si no n'hi ha escola, com tenim que anar a traure els xiquets de les escoles, malgrat que vagin en autobús o com poguer anar el tio de la porra. De tota manera, com bé dic, estem mirant totes les alternatives i tio de la porra en algun moment vindrà. No pot passar una fira i festes, siga el test que siga, sense el tio de la porra. Però jo ara mateixa vull ser optimista, vull pensar que estem parlant de la jornada de demà, que de moment els pics, diguem, d'intensitat de pluja són la matinada del dijous al divendres i que podrà eixir el tio de la porra i que tindrem un matí, si no clar, almenys en disponibilitat, però fins demà no ho sabrem.
2: Tindreu que anar d'alguna manera controlant acte per acte, però en principi aquestes activitats a l'aire lliure que es veguen afectades, n'hi ha possibilitat de recuperar alguna? Com es planteja aquesta qüestió?
3: De fet, cada vegada que ha passat, perquè sempre en algun moment ha passat que ha plogut en un moment puntual, han hagut, si no és alerta, estem parlant de fora de l'alerta taronja, que poguera ploure i que no fora una alerta greu, sempre intentem o bé reubicar aquesta actuació o bé tirar-la endavant si plou molt poquet o intentar canviar-li el format. Això és el que ara mateix s'està treballant des de l'equip tècnic de l'equip de Fira i Festes, del Departament de Cultura Fira i Festes. S'estan fent una sèrie de propostes que demà es posaran damunt de la taula i serà com es decidirà el que es va fer en cada una de les activitats. Algunes, per la seva forma, podran continuar fent-se i altres no, sempre depenent de les alertes. Si les alertes marquen que no es pot eixir al carrer o que no és segur eixir al carrer, es buscaran les alternatives que siga, però no serà fàcil poder fer aquestes activitats, a no ser que algunes, les que es puguen ajornar alguna altra setmana. Sí que és cert que la primera setmana de prefira ha estat tot un èxit. La gent té moltes ganes de festa, té moltes ganes de fira i festes. Les activitats que s'han fet han estat pràcticament completes, tant les que es van fer per la nit com la de la vesprada del diumenge, que va ser aquest baúl de los recuerdos de Serafín Zubiri, on quasi unes 3.000 persones van estar allí ballant als ritmes de 70. Així que esperar que el temps ens acompanyi en algun moment i bé, tot allò que no es puga aplaçar o canviar, pot ser que perdam algun tipus d'actuació, però això és que no ho podem saber.
2: Quins espais entrarien com a possibles alternatives a l'espai original, el que s'havia pensat en un principi? Quins serien aquestes alternatives? S'habilita algun espai nou?
3: Com sabeu, sempre buscarem algun lloc cobert, encara que està a la plaça del Mosset. Pues tenim espais que poden ser més polivalents i menys. Jo, la plaça del Mosset em sembla un espai prou polivalent, encara que ja té les seues pròpies característiques com a plaça del Mosset. Però sí que podria ser que en algun moment es parlant amb els adjudicataris per a poder fer ahir algun tipus d'actuació al carrer, teatral, arts escèniques, de totes aquestes coses que passen al carrer. Després ja està el que passarà en la Marquesa. Si no és una pluja molt greu, pot continuar donant-se, perquè pràcticament en la zona del jardí n'hi ha moments en què si no plou molt fort, però sí que és cert que jo penso que les zones més polivalents, pues això, com és la plaça del Mosset, que està coberta, són les que es podrien utilitzar. A Tres Serrano es podria gastar més. Ara mateixa sí que és cert que n'hi ha una programació totes les vesprades nits, en unes funcions molt concretes, però la resta del dia podria ser utilitzable per alguna de les actuacions. És a dir, fer que tots aquests espais que es tanquen en uns certs moments del dia estiguen oberts.
2: La programació de Fira i Festes es treballa al llarg de tot un any. Una llàstima que això estiga passant, evidentment.
3: Sí.
2: I també la repercussió a nivell econòmic, perquè entenc, Malvina, que n'hi hauran alguns artistes, per allò del caché i demés, que s'haurà de pagar encara que finalment no actuen, o si és possible desplaçar l'actuació a altres dies.
3: N'hi hauran alguns que es podran desplaçar, n'hi hauran altres que ja estan... És que depèn de com siga la previsió, però sí que és cert que alguns dels catxers rebaixaran, però tindran un preu, per suposat. Tot això és una despesa que s'ha de fer amb molt de temps d'antelació. Les contractacions d'artistes es tenen que fer amb moltíssim temps d'antelació. El tema de segurs en quant a activitats no són senzills, sobretot quan parlem de música. Quan parlem de la resta d'activitats és més assequible, però quan parlem de música i quan parlem de música a l'aire lliure, estem parlant de primeres figures, figures que van a bolos i que tenen els bolos tancats quasi d'un any per a l'altre. És molt complicat. Una part es podrà recuperar d'aquest caixet, però altra part d'aquest caixet pot ser que no es pugui recuperar, igual que alguns tindran una data lliure en un altre moment, però altres no la podran tindre.
2: I sobretot que no poden gaudir d'ells. Els firers també, Malvina, menú panorama, no? El recinte firal no poden acudir, pues, encara que n'hi hagi molta gana de fira, ho vam veure la setmana passada, i sé que de setmana tan pletòric que estaves comentant, Malvina, van a patir-ho.
3: Van a patir-ho. Esperem que siga el menys possible. L'any passat, el diumenge, també van tindre que tancar el dia de la fira, de diumenge a dilluns, perquè va haver problema de pluja, també. Estan acostumats a les inclemències del temps. Vam estar parlant amb ells, reunits fa dos dies, tres arrere, i ells ens comentaven que ells esperaven que si hi havia algun problema de temps s'arreglara, que ja tenien previsions de que poguera ploure, i bé, però sí, per a ells també, com no, és econòmicament una situació complicada, malgrat que estaran més dies, estaran fins al 12 d'octubre, i jo crec que tot això es podrà recuperar i la gent, quan pare de ploure, eixirà en ganes, perquè sabem que n'hi ha diversos dies de fira que ja ha hagut, que continuaran havent. Així que, bueno, esperem que siga el mínim temps possible el que ells tenen tancat.
2: I la data del 9 d'octubre també seria una possibilitat de reubicar alguna altra activitat, Malvina?
3: Podria ser que alguna de les activitats es poguessin reubicar. Com dic, que Sara Bore, que és el que està treballant ara el Departament Tècnic, quines disponibilitats n'hi ha, totes les activitats. Ara s'estan revisant totes les activitats, les de carrer, les d'escenaris, totes, per a veure quines possibilitats n'hi ha. Això també es va passar en Nadal d'aquest any passat. I vam eixir, pues, jo crec que molt bé. Es va eixir
2: dignament.
3: Tot això, dignament, perquè al final continues fent festa, sempre i quan no hi hagi alerta, torno a dir, sempre i quan no hi hagi alerta, però sempre n'hi ha alguna forma d'arribar, de gaudir, de canviar, de reprogramar i de veure les opcions. I alguna finestra s'obrirà per a poder fer inclús en un mateix dia més teatres en les hores que ens permeta l'aigua. L'any passat és que ho vam reubicar el diumenge tot, també ens va tocar fer això, i en Nadal també va ser un exemple d'una gestió impecable, perquè quasi que ho vam reubicar tot d'un dia per a l'altre. És a dir, és faena? Sí, és una gran faena, perquè en dos dies estàs revisant la feina de tot un any. Però és una feina que es farà, perquè el que volem és que un treball que es fa tan professionalment, que es fa en tanta il·lusió, que és tan transversal, és que no sabria dir-te el número de persones, d'equips humans que participen, perquè són els departaments de cultura, fira i festes, els departaments de serveis bàsics, els departaments de seguretat ciutadana, els departaments, tots d'alguna forma, el departament de turisme, en tota la promoció de la fira i festes, tots els departaments d'alguna forma estan implicats. Després estan els equips de carrer, que ja porten organitzant-se, veient on tenen que posar cada cosa. Penseu que cada vegada que es fa un teatre, les caires es posen, es lleven i canvien de lloc. Tot això no passa perquè té que passar.
2: No és una qüestió màgica, no?
3: Hi ha un equip humà que és increïble i que ara mateix, pues, és molt complicat. Així que volem pensar que tot això d'alguna manera va a continuar d'alguna forma, perquè totes aquestes persones que formen part d'aquesta il·lusió de la Fira i Festes, crec que anem entre tots a aconseguir que puguen haver unes Fira i Festes, siga com siga. Però com dic, és un any de treball que ara en dos dies es té que reubicar o com a mínim replantejar. Tant de bo el pla B no siga necessari. Tant de bo siga sols necessari en alguns moments molt puntuals. Perquè, com dic, la il·lusió, les ganes i la faena de tantíssimes persones està en joc.
2: Una aposta per ixe plana, però en qualsevol cas sí. Està treballant-se, conforme comentaves, Balbina, en ixe pla B, si sí. Fora necessari, sí. I sempre, primordial, la seguretat davant de tot.
3: La seguretat davant de tot, està clar que ho hem fet per al gaudi, ho hem fet per a que els gandians i gandianes es retroben, perquè la gent que vinga a visitar-nos trobe un espai d'acolliment i trobi una ciutat oberta i un lloc on estar, però si tenim que prioritzar alguna cosa és, per suposat, la seguretat, i el que es manen és protocols. Si els protocols diuen que s'ha d'anul·lar, s'anul·larà. I es buscarà, reubicarà, buscarem opcions i treballarem, continuarem treballant.
2: Pues a seguir treballant. Balbina Cendra, regidora de Cultura, Fira i Festes, gràcies, i esperem que aquesta predicció no s'acomplisca ara més que mai. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: A més de la suspensió de les classes a Gandia i la lògica preocupació pel que puga passar amb la Fira i Festes, el CECOPAL de Gandia ha adoptat altres mesures, com ara el tancament d'espais municipals a l'aire lliure, parcs, jardins i cementeri municipal. Queden suspeses les activitats municipals a l'aire lliure. El meteoròleg Jordi Pallà indicava encara que no seran precipitacions constants. Pallà assegura que la pluja està assegurada almenys fins diumenge al matí.
4: Ja per les primers senyals de que la tardor vol manifestar-se per fi, el parc es manifesta justament coincidint en fira. I la Safor té unes muntanyes molt boniques, però molt punyeteres o molt especials des del punt de vista meteorològic, que, diguem, ho accentuen tot. I qualsevol núvol que pugui créixer cap a dalt, pues les muntanyes l'obliguen a créixer encara més, i per això és una de les zones més plujoses de la Comunitat Valenciana, la Safor, junta a la Marina. En aquestes situacions, moltes voltes hi ha previsió de que plogui a Castelló, i després va i resulta que el més plou és a la zona de Barx. Després no va estar plovent de forma continuada i persistent, no veig que escampi ben bé fins diumenge de matí.
2: Doncs mentre Gandia es queda sense classes per a este dijous, vegam a hores d'ara quin és el panorama a la resta de la Safor. A Oliva no se suspèn l'activitat lectiva i de moment l'Ajuntament només ha emès un comunicat amb les recomanacions bàsiques. Per contra, a Tavernes s'ha adoptat la mateixa postura que a Gandia. No s'ha també igual, perquè s'ha decidit suspendre demà les classes, això sí, a partir de les 14 hores de dijous, i ampliat al matí del divendres, així com activitats a l'aire lliure, tancament de parcs i jardins, a més del cementeri. a Xeraco, Piles, Berreguard, Real de Gandia i la gran majoria de localitats de la nostra comarca han seguit la mateixa línia, advertiments generals a la població, però normalitat pel que fa a l'escola i continua l'activitat lectiva. Per proximitat amb Gandia i per compartir molts recursos educatius, Benedrà ha adoptat la mateixa decisió de suspendre les classes per este dijous. Una decisió, sens dubte, la de suspensió d'activitats que ja ha tingut les primeres repercussions, almenys en l'àmbit esportiu. Xavi Blasco, bona vesprada.
5: Hola, Enrique, bona vesprada. Per descomptat que l'esport es va veure molt afectat per aquestes alertes d'emergències que de moment ja ha generat les primeres víctimes. Esta vesprada no s'han pogut jugar partits de futbol base que hi havia previstos a l'estadi Guillermo Olaue. Demà hauria d'haver començat la fase d'ascens Divisió d'Honor Plata de béisbol que es celebra a la platja de Gandia i de moment ha quedat ajornada. Tenim equips de Valladolid, de Coruña, de Madrid, de Sevilla, que estan pendents de veure com evoluciona tot per si es pot o no reprendre la competició o si es suspèn de manera definitiva. Les competicions a cobert de moment no perillen, com pot ser el Grand Prix de Villar a Tres Bandes, que s'està celebrant a Gandia esta setmana, o per exemple l'inici de Lliga del Proinvenir este dissabte, a no ser que passem a alerta roja, perquè en ese cas sí que s'ajornaria tot.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
6: Llega la gran noche de feria. 2 de octubre, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, Avenida República Argentina, aterriza la fiesta Breche, la más linda del mundo. Breche es mucho más que una fiesta, es música, alegría.